0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Per far fronte al traffico de Guncide sin les vies grisunas, la regenza considerescha in pilot noch l'exempel de Birsfelden. E per evitar dons en traspes de aquariums, plirs gentuns lanchen in una campagna. De pli de quals temes de Laura dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. En il Grischun combatten sich tot las Vischnankes per lung de l'autostrada A13 ed en il Partenz de Pions cun traffic de Schwiament. La fraktion del Cosè Grand de la PPS a per quai in cumensale regenze Grischuna de examinar in a regulazion de noch l'exempel de Birsfelden. Là vegni fac controllas de transit automaticas cun ils numers d'autos. Indigens pon uscir passar sche la via vincerada per il traffic de transit. La regenza Grischuna è pronta da elaborar in pilot noch l'exempel de Birsfelden. Sco qua che la scriva, stues la direzione de Duana per quai però deliberar temporar main l'obbligatorie de vignette durante il stems de colonna. Percete noch leger stoi adine dar in alternativa senza autostrada. In Svizzera en tans ufans sco anc mai venis cirats l'on passà en ina clinica per vide maltrattaments supponits u confermats. Cun 2380 ufans el domber cresci per prest 300 ufans cum pregliacun l'on avant. Quei en usci bler sco anc mai de picivin registralas datas. Ord wacht ferm en crescides les datas de maltrattament psichics. Der la grande parte dels maltrattaments se tracti però de violenza corporale sco la Societat Svizzera per pediatria comunicescia. En bun 70% dels cas eren els delinquents probables in confamiliar. Peschs d'aquarium che mangen vit antirs laiez, plantas aquarium che prennen sura maune nils lais, cica di schmettas es aquarium e la natira ne fa bec mo grons dons ma bain echte stiabel. Per far attent sin quai en vencincentuns se messen zemen per ina campagna. En quella vegna ussa, cusseliade l'imprim, mettersi in la balancia la compra di un aquarium. Laua de quel, stoppe venir di schmessa en laua persa, plantas daua en il rument. Ter ils pescs cusseie la campagna de cerciar in nof de casa u de contactar in a stazion de salvament. En Francia del Zid an Millis de Persona sind an Stüvenir evacuadas per vide din gron incendi de Guaut, che ort controlla. Redund 10.000 abitantes ad abitants de 24 Vits de Tiertel cun fin Spagnol aien stüben dunach Luchtjases con las autoritats communication. Ferms vents schmanatschen d'accelerar vine vantel fieu. L'incendi en las Pireneas an entant già destrui in a surfaccia de 4,6 km quadrat. Quel a er influenza sin il Tour de France, la terza etapa de Tirs de Trevillac e venida serrada per ils aspecte Tours, proscia tenach liber le vie per las forzas de salvament.
0: La meteo.
2: Oter man resti recht bel malgrat chams de nivels bis spes en ils auts buffa in vent del nord modera. La temperatura cresce oz in fin 28 grads en la region de Cuira, de maun basti l'ura per fin 32 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.